Aquests són els nostres consells. Fora pols. Si a que vostre teniu més pols de la normal, proveu de llevar-la amb un pedaç banyat en glicerina. D'aquesta manera no volarà i els vostres mobles brillaran més.

coneguem els nostres dites i refranys. Fred, si no el fa davant, el fa darrere. Vol dir que tots els hiverns fa fred, encara que a vegades vengui amb algun retard.

Hola, soc Mariona Bonat. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: Una madrona de Palma.
1: Nom Rosa i telefon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Sóller.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, què tal? Sóc en Diango, però m'he enterat que feu canys. Us envio un salut molt carinyós, molt afectuós, i desitjar-vos que 60.000 més d'anys i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

Aquests són els nostres consells. Taques de vernís. Si la taca és fresca i està a una peça de roba de llana o cotó, la podreu eliminar amb un pot d'aigua ras. Si ja està seca, feu-la netar amb un pot d'essència de trementina.

0: gracias.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Quan li ha vist el cul, diu que és femella. Se diu quan algú acaba de descobrir una cosa que tothom ja sabia.

0: Sona amb la teva manillera de la nit. Anna Mari del Demanacó.
1: Hola, som en Toni d'aquí de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Collars de perles. Perquè recuperin la seva lluentor, no hi ha més que submergir el collar dins un pot amb aigua de la mà. Pesqueu-lo després de 10 minuts i aixugueu-lo amb un pedaç. Veureu com pareix un altre.

coneguem les nostres dites i refranys. Molt de dies bons fan un any dolent. Vol dir que l'excés de dies de sol i de no ploure produeixen una mala anyada.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Una patita de Rafal.
2: Sona Catalina de Espoldes.
1: Anna Maria Magdalena de Salaneig.
3: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí feta per...

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-2466-78.
2: Aigua potable, Martí Terra.
3: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
4: Servim per tot Mallorca.
3: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Terra.
5: Telèfon 971-44-31-44. 971-44-31-44.
2: Aigua potable.

0: Santa Maria d'Escoll.
1: I Santa Maria de Llumajor.
0: Santa Maria Magdalena de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Ulls cansats. Per aquelles persones que se passen el dia davant l'ordinador, lo normal és que tornin a casa seva amb els ulls cansats. Per relaxar-los, es va aplicar durant un parell de minuts una tallada de pepino, colombra, damunt els ulls tancats.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida. El càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam. Coneguem les nostres dites i refranys. Qui alça l'anca perd la banca. Es diu quan un s'aixeca de la cadira i la prenen a la gent.

en aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo molt especial a tots els amics i oients de Ràdio Murta. Ja vos he dit, som en Anglada. Gràcies a tots sempre per escoltar la bona música aquí a

Aquests són els nostres consells. A cada planta, la seva talla. Quan canvieu una planta d'un cossiol a un altre, procureu que el cossiol nou sigui tan sols una talla més grossa, perquè si no, el creixement de la planta serà massa ràpid i pot tornar-se lletja.

coneguem les nostres dites i refranys. Quan no tens ai, tens ceba. Tenir ara un mal, ara un altre, sense cessar de gemegar o d'estar malament.

0: Som en Miquel de Manacor.
1: Arturo Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Pedra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaennamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
5: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.

0: Montal i Frontera.
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos ho hauríem de fer mirar, perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobles. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971-24-66-78.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
4: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.

Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu, adeu, adeu.

0: dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
1: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaennamarta.com.
2: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
3: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
4: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
5: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
4: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
5: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
6: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: Sono Noelia de Felanitx.
1: Soy Pedro de Sundoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esportles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
2: Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
1: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
3: Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Aubergines sanes. Heu notat que quan reboseu aubergines queden completament impregnades d'oli? Això passa perquè les aubergines se comporten com autèntiques esponges. Quedaran delicioses i no absorbiran oli si abans de fregir-les les passeu per blanc d'ou.

Bon dia, som en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font, i som aquí per donar molts anys a Ràdio Murta, que ja n'ha fet 25, i ens ha acompanyat amb música i moltes més coses durant tots aquests anys. Així que molts anys, Ràdio Murta, i que en pugueu fer 25 més. Salut!

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. Passa boca, mò es peix. Vol dir que la indiscreció en es parlar és causa de perdició.

0: En Cati de Solla.
1: Sant Isabel de Sant Cudera.
2: M'hem renat de Sant Ferrer.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i les oientes de Ràdio Mortadà. I també el meu amic, el Peix Xirós, el Manu Blanco, t'estim, amic, t'estim!

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Hola a todos, amigos. Soy Santi Carulla de los Mustang. Un abrazo muy especial para el amigo Manu Blanco, que dirige y presenta este espacio en Radio Murta.
1: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragol. Peus de porc, escabetxo, verginis farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
2: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
3: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: potable, Martí Serra.
1: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
2: Servim per tot Mallorca.
1: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
3: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
0: Aigua potable, Martí Serra.
4: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
5: Siempre me ha gustado la música.
4: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurantes Torres y Vini Comprat.
5: Pero me vuelve loco.
4: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
5: ¿Dónde yo voy?
4: Col·laboren
6: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerret Omar Rullant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78. Coneguem les nostres dites i refranys. Primer és en Roc que els seus fills. Significa que cal mirar primer per si mateix que pels seus parents.

0: Sona Margarida Martí de Buja.
1: En Aires de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio.

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat de sains i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto a Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 des de matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
2: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes, Ses Torres y Vini Comprat.
2: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
2: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
3: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Sintoniseu Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Trajes de bany de llarga durada. Perquè els banyadors durin més i se mantenguin com a nous, abans de rentar-los, poseu-los amb aigua i vinagre 5 minuts. Vos sorprendran els resultats.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Cirrés de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no adoba la gotera ha d'adobar la casa sencera. Per no fer les coses petites, les grans se compliquen.

la ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res, vull ser feliç.

aquesta vida, no sa quantitat d'amics que tens, tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurantes Torres y Vinicomprat.
3: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
5: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
6: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Benet. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia. Té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Som n'Antònia d'Esport del Cusí.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Som en Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Fora ratxes en el vidre. Quan el vidre de qualque taula tingui ratxes, provau aplicar una bona quantitat de pasta de dents per la part enratxada. Després, deixeu-ho aixugar i polir amb un pedaç eixut. Ja veureu com se soluciona el problema.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui balla de pressa no balla bé. Vol dir que la precipitació fa fer malament les coses.

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en es 971-61-05-39. 61-05-39. En es passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971-43-97-85. Repito, 971-43-97-85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Taques de grasa en el paper pintat. Per eliminar una taca de grasa d'una paret de paper pintat, prepareu una pasta espessa de sabó de sastre o pols de talc i un pot de líquid per a la neteja en sec. Apliqueu la mescla damunt la paret fregant suaument. Deixar aixugar i retireu-la amb un raspall suau.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui aigua boca aviat no omple i roman banyat. Vol dir que les feines precipitades no solen sortir bé.

0: Ni pa' qué. Llorar.
1: Son de Cati, de Palma.
2: Son de Cati, molt bé, de Serràpica.
1: Són de Cati, de Civileta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

fa calor? Què tal si ens atam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres a 20?

0: Antoni d'Alaró.
1: Son los chisques de Serenal.
2: Somos las cocineras del Colegio de Vendina.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que a Palma i Campos, en els anys 1821 i 1822, hi va haver dos aixecaments revolucionaris contra el poder liberal?

0: Martínez de Porto.
1: A Sant Sebastià de Santa Margalida.
2: Amb Francisco de Santa Pinya.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Pelles netes. Si noteu que la pella en la que fregiu el peix fa una olor poc agradable que transmeten els aliments, poseu en marxa aquest consell. Poseu el suc de dues llimones dins la pella. Poseu-la a foc suau fins que la llimona comenci a bollir. Deixeu un minut en el foc. Apagueu i deixeu que la llimona se refredi dins la mateixa pella. Després, aclariu amb aigua.

coneguem les nostres dites i refranys. Una flor no fa estiu. Vol dir que no es pot prendre com a prova d'un fet general un cas isolat.